0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Un wong yat hong cup.
1: No busquis fora el que pots aconseguir aquí. Música, entreteniment i informació local. Ràdio Palafolls. 24 hores a tu. Tant de bo que m'esperis a Escorial.

Si no em menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
2: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love
0: it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu. 107.1

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

Lego. Lego. Lego.

0: gràcia.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: Ràdio Palafolls 107.7 FM.

0: l'esquema i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: Bon dia, són les 10. L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts que ja són tradició. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari escollit és la zona de la gespa davant del casal d'avis. Allà es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous 30 de juliol també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la coral Palatiolo.
1: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts, el dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del casal dels avis, allà a la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola, i dijous

0: ja disponible al nostre web, que és www.radiopalafolls.cat, i també a les nostres xarxes socials. Allà també trobareu moltes més notícies. Nosaltres, com sempre, tornem d'aquí una hora a les 11 amb més informació. Que vagi bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: Èxits un rere l'altre.
3: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
4: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
2: Senzillament som així i ens agrada.
5: I love it!
2: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
3: 107.7

0: 24 hores amb tu.
1: Soy la voz del microprocesador de Night Industries 2000.
2: Te encanta que los planes salgan bien.
3: El caos no es un foso, es una escalera.
4: One man, one microphone. Please welcome
0: Mark Ferry.
5: Ipe, què tal? Bon dia, com estem? Benvinguts a la ràdio, benvinguts a la màgia del Degorra amb Ràdio Palafolls. Aquí comencem 3 hores de llargues hores, vull dir, de bona selecció musical, els èxits de tots els temps, des del 60 i fins a l'actualitat, els èxits triats un a un, com artesanos que somos de la música, i els anem posant un rere l'altre perquè gaudiu amb nosaltres del millor estiu possible. Per fer-ho també tindrem la previsió meteorològica amb en Quim Serra. Serà ell l'encarregat d'explicar-nos com es presenta aquesta bonica setmana que vam iniciar ahir i que acabarà com tothom i com cada setmana divendres o dissabte depèn. A la segona hora farem el repàs a tot el que es prepara, tot el que s'està preparant aquí al nostre voltant. A Palafolls ja sabeu que és la festa dels 80, centre l'activitat aquesta setmana, dissabte 1 d'agost, plaça Popi, festa dels 80. Però vaja, la resta de pobles també s'estan preparant altres coses. Les explicarem. Oi tant, les explicarem. Serà la segona hora, no t'ho perdis. I avui, com no podia ser d'una altra manera, també tenim premi de gorra. He estat fent exercicis així amb les mans i les pilotes antiestrès, perquè avui és d'aquests dies que els premi agrada. Saps? És el típic dia que em feu treballar molt. Molt. Molt, molt, molt. Per tant, ho posaré difícil, mira. Sí, home, no, és que si no... És d'aquests premis que rebenten les trucades i els correus i

0: whatsapps i tot plegat.
1: Per tant,
0: ho posarem molt difícil, perquè clar, això si no... A veure...
1: Ai. Sigui com sigui, el que toca ara és començar.
0: Sí, sí, tot té un principi i tot té un final. Comencem pel principi, amb Shakira, el seu èxit d'aquest estiu. Ai, vaja, és el del Mundial, sí, José. Ens toca començar per Shakira i el seu Dai Dai. Comencem, benvinguts.
2: 24 hores amb tu.
3: Everything you need. Hi, I'm Shakira.
4: They call me Panama.

doncs amb aquesta cançó comencem amb Shakira Bornaboy i el seu Die Die. Crec que és una cançó que envelleix molt malament. D'aquí un mes serà insuportable aquesta cançó de Shakira. Ja comença a ser-ho. Però bé, de moment es pot escoltar. És cançó de l'estiu, cançó novetat, cançó d'èxit d'aquest estiu 2026. Shakira, Die Die, des del Mundial de Mèxic, Nova York i Canadà.

0: Aquestes línies difuses. Això és el que ens cantava ja fa uns anyets, també. Robin Thicke i el seu Blur Lines del 2013, abans el Crash de Jennifer Peach. 3 minuts ja sobre el punt d'un quart d'11 del matí. La sintonia de Ràdio Palafolls, el so és el 107.7 de l'FM. Què tal si ens posem ja? Anem amb el de gorra, som-hi.
1: L'estiu és sinònim de platja, tovallola, grills, suor, retencions, els focs de Blanes, les festes majors, ventiladors i Ràdio Palafolls. Triem la música més refrescant, l'entreteniment que et fa sentir bé i els concursos que t'alegren el dia i fan que aprofitis l'estiu al màxim. Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.
0: Mira si el de gorra està encaminat a que gaudiu de l'estiu. Mira, fixa't el que et diré ara, Oh, batú a l'olla. El que avui tenim per vosaltres, amics oients de la ràdio, no és una, no són tres, són dues entrades per anar a Marinela. Parc Aquàtic Dofinari de Palafolls, és que no sé què més dir, esplèndid, perfecte, tobogans nous, n'hi ha un que és així infantil nou que han fet aquest any? Jo no hi he anat, però, perquè clar, vull dir que no, infantil no sóc, saps? No em deixarien entrar, pel que sigui. Doncs, però es veu meravellós des de fora, jo et veig i dic, mira, quina meravella. Amb un cargol així gegant, perquè, veus? Parc aquàtic, múltiples tobogans per passar-ho bé, piscines de totes mides i categories. Escolta'm, un lloc ideal. Difícil d'aparcar? Sí, però ideal. Però sí, clar, si ets oient de Ràdio Palafolls, de molt lluny no seràs, per tant, pots venir gairebé a peu a gaudir de les instal·lacions de Marinela, però el millor de tot, amics, és que ho podeu fer gratis. Que això, com a catalans... Molt bé, escolta, anem al que anem. No serà fàcil, Ja us aviso, no és fàcil avui. No, home, a veure, dues entrades a Marinela, carinyós? Home, això ens ho hem de treballar molt, Tampoc tant. Normalment les preguntes són de P3, avui seria de cicle inicial. Us posarem quatre sintonies de televisió, de sèries de televisió, diferents sèries, de diferents èpoques. Molt modernes no n'hi ha, tampoc. No exagerem, Modernes no n'hi ha. Però bé, també el nostre públic, a veure, no té 14 anys, m'enteneu? Els nostres oients són d'un nivell alt, d'edat, adquisitiu, cultural, tot alt. Perquè me deixo de rotllos. Posem quatre sintonies, ahí van. Primera, facilíssima. Check, venga. Som-hi. Otra. Bueno. Aquesta també fa...
2: Ui?
0: Fàcil també, no? Jo crec que... Si no saps ben bé, només escoltant el que més o menys diu, ja ho tenim. Diu, o els sorolls, ja ho tindríem. Epa, aquesta. A veure. Home, clar, si ja diem això, doncs, clar, a veure. Vale, va. Vale. Jo crec que és senzill, vinga. Aquesta ja és més. Aquesta és més una mica més, Aquí ja... Ai! Bé, jo la tinc claríssima perquè m'encantava la sèrie, però... Perquè és la meva època. Era molt petit, llavors, No us penseu. Doncs aquestes són quatre sèries, sí? Les heu identificat? Doncs busquem el nom de les quatre. Ala, boom, in your face. Home, és que és molt fàcil. El nom de les quatre. Si hi ha alguna que us balla, no patiu. Us ajudarem. Ens truqueu, ens envieu un correu electrònic o un WhatsApp i us ajudarem si hi ha alguna que us balla. Però jo crec que les quatre són hipersenzilles. Les tornem a posar per si hi ha algun ressegao que té algun dubte. No feu servir el Shazam, Feu el favor, sisplau. Que ja són grandets. Aquesta sí, fàcil, no? La bicicleta, Con chacuetos... Molt bé, vinga, va.
2: Yes, papa, no.
0: Ai, què és això? Otra vez.
2: This is Bobby Pig.
0: This is my little brother John. And this is Daddy Pig. Molt bé, vinga, fàcil, aquesta fàcil. Aquesta també. És que més t'ho diu, el mundo de los... Pues tampoc n'hi ha tants. I aquesta potser és la més difícil, la que ve ara, però que tampoc crec que sigui especialment difícil. Tinc, tinc, tinc. clar, ara que esteu aquí en plan, ai, era Cheers? Era Corrupción en Miami? Era Dallas? Ah, pues, no ho sé. Ahí està. Les quatre sintonies, les quatre les heu de dir per guanyar aquestes dues entrades per anar a Marinela. Vinga, truca al 937614701, 937614701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapps al 607646566. Indiqueu el nom de les quatre, de les quatre sèries. Si alguna us balla, no patiu que us ajudarem, però em sembla que són senzilletes. Som gent curtida allà amb això, m'enteneu? 937614701, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapp 607646566. Què tal una de Mecano? Hawaii Bombay.
2: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.
1: Ràdio Palafolls.

0: Carly Simon dins la banda sonora original d'Armes de Mujer, la pel·li que sortia Melanie Griffith, que sortia Harrison Ford, això és del 80 llargs, imagina't. El Let the River Run, amb ell hem arribat a 11:15 del matí. Què tal si posem el dia a la previsió meteorològica? De moment, sembla que calor. Què tal, Quim Serra? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia. Després de la normalització tèrmica que vam tenir el cap de setmana i que encara es va mantenir ahir, de mica en mica les temperatures van pujant, la calor no vol afluixar i sembla que continuarà amb nosaltres com a mínim durant una setmana i mitja més. Especialment intensa serà la calorada de cara a aquest proper cap de setmana i principis de la setmana vinent, amb temperatures que tornen a ser molt altes i probablement s'hauran de tornar a activar alertes per la forta calor. Mentre això no arriba, avui encara les temperatures es mantindran frenades. Les més altes cap a l'interior de la comarca, cap als 33, potser arribin els fregals 34 graus. Són calor, temperatures càlides, però dins de, del que podríem qualificar de normal en aquestes alçades de l'any, mentre que a prop de la costa tindrem valors entre els 31 i els 32 graus. Tot això amb vents que bufaran fluixos novament, vents de mar cap a terra aquest matí, i abans del migdia, de fet, i també aquesta tarda amb alguns nuvolets poc importants i amb una situació marítima més tranquil·la. Hi havia encara una mica de mar de fons, de la tramuntana que va bufar durant el cap de setmana, però aquesta mar de fons ha d'anar desapareixent paulatinament en les properes hores, i aquí a la franja costanera tindrem bàsicament la mar arrissada amb una mica encara de marejol. Pel que fa a la predicció de cara a demà, aquí la temperatura ja puja una miqueta més, ja podrem fregar els 35 cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa els 33. Vents fluixos novament, altre cop vent del sector sud, com a molt lleugerament moderat a la tarda, i pel que fa a la situació marítima, que continuarà dominada per marejol al matí, àrees, petites àrees de maró durant la segona meitat del dia, però vaja, poca cosa. L'estat del cel, com avui, tornarà a estar dominat pel sol a tota la comarca. De cara a demà passat, de cara a la jornada de dijous, doncs esperem que tot continuï igual, ja en aquestes acaballes del mes de juliol, amb una nova glopada d'aire càlid que ens portarà, doncs això, temperatures de rigorós estiu novament de cara a dijous i també divendres, tot i que divendres passarà una mica d'aire fred en alçada i això podria afavorir algunes nuvolades que podrien fer baixar una miqueta les temperatures. Però en general, com dèiem, continuarem amb força calor que s'accentuarà més de cara al cap de setmana.
2: Music, please. Simplement la millor música.
3: 107.7 FM.
4: On my radio all day long.
3: Ràdio Palafolls.

doncs segurament l'Endami era d'aquells que anava a les 7 de la tarda al Mercadona amb la pinya del revés, no? Una mica la contrasenya aquesta. Mira que en l'època de l'internet, de les noves tecnologies, haguem d'anar amb una pinya al revés. Saps què et vull dir? No, home, no. Estàs una mica més llestos, renoi. Lil Dami, que s'enamorava del seu supermercat ja fa 4 anys, aquesta del 2022. 19 minuts, ens plantem a les 11.

0: Aquest ritme així, una mica rigui, sempre dona, no?, textura d'estiu. Sempre dona aquesta alegria. Provoca un somriure, com aquesta cançó de Inner Cycle. Això es diu Sweet a la la la la song. Doncs sí, amics, d'aquesta manera hem arribat i sobrepassat el punt de 3 quarts d'11 del matí aquí a Ràdio Palafolls. Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero, ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: Senzillament som així i ens agrada.

Era aquella època de la movida madrileña, però no tot passava a Madrid. Aquí teníem a Loquillos Rebeldes, a València hi havia Seguridad Social. Va començar a principi dels 80 amb cançons tan boniques com Mata un jubilado o Luffy es una zorra o Eres una estúpida. Així eren les primeres cançons, els primers grans èxits. També hi havia el Comer Ranes, que aquesta sí, aquesta val, d'acord, la comprem. La primera època, després ja a la dècada dels 90 apareixien grans cançons com el Chiquilla o aquest Mi rumba tarumba. Hi ha una evolució amb el nom de les cançons, no sé si ho pugueu comprovar, eh? Seguridad Social. 5 minuts, ens plantem a les 11 del matí. I anem fent camí amb els Matt Bianco, aquesta formació anglesa, i el seu Don't Blame It on That Girl. No culpis a la noia.

Bon dia, són les 11. Palafolls i el Maresme es mantenen en alerta davant un nou episodi de calor i risc d'incendi. La Generalitat manté activada l'alerta del Pla Infocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal s'agreugi en els propers dies a causa d'una nova onada de calor que comença avui mateix. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir de dimecres les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, amb pics que poden superar els 40 graus en diversos punts del país, especialment durant dissabte i diumenge. A diferència de les zones continentals i el Prepirineu, on el risc serà extrem, a zones com Palafolls o el Maresme, el perill serà en general menys elevat. Tanmateix, des de Protecció Civil s'alerta que les comarques prelitorals poden patir aquest episodi de calor de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, en la qual s'inclou Palafolls, en un 4,6, un grau per sota del nivell 5, que afecta altres regions com Girona, Lleida o la metropolitana sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència en les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer qualsevol mena de foc, cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una inici al bosc i es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar de deixalles. Sobretot, es demana també que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure alguna columna de fum. Degut a aquesta situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de Catalunya. I a Malgrat de Mar, la policia local ha detingut el presumpte autor de 3 robatoris en bars del municipi. La policia local de Malgrat

0: mesures de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori que es va fer el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds a la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar. El lladre s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la captació de les màquines escurabutxaques i begudes de l'establiment. De moment, aquestes són les notícies d'aquesta última hora, d'aquestes 11 del matí. Com sempre, totes aquestes notícies i moltes més les podeu trobar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a les 12 amb més informació.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: Èxits un rere l'altre.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.
5: You can't take my guilt away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up today.
3: Senzillament som així i ens agrada.
6: I love it!
3: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
4: 107.7 FM.

0: Ja hi tornem a ser, segona hora del nostre programa. Comencem amb Juan Magán i Omar Montes amb aquesta revisió d'una cançó de Magán de ja fa una pila d'anys. Ayer la vi. Aquesta és la versió d'ara.
1: Las cosas cotidianas de la vida. Por eso que debería regalar.
0: Ai, ai. 8 minuts amb el punt de les 11. Escolta'm, posem mirada enrere. Molt enrere, 30 anys enrere. Et sembla molt, 30 anys, que sonava llavors? Que era número 1 just ara fa 30 anys al Regne Unit? Bach? Beethoven? No ho sé. Rolling? Beatles? No, amigos, no. Fa 30 anys el número 1 al Regne Unit era això.

us heu quedat. El mes de juliol de l'any 96, Spice Girls arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit i d'allà després a tot el planeta amb el seu Wannabe, 30 anys. Si això no us ha arribat al cor i us fa un dolor intens, no sou persones. Ai. Spice Girls, això es diu Wannabe, va ser el seu primer gran èxit d'aquest producte musical anomenat Spice Girls. 11 sobre les 11.

0: Així es diu la cançó. Bam, bam. Ariana Grande, Nicki Minaj i Jessie G. Totes elles plegades amb aquest bang bang de ja fa 12 anyets. Vinga, anem amb el de gorra.
1: Per fi ja és estiu. Estic pelada i aquest any passo de marxar fora. Em quedo a Palafolls i penso passar un estiu de gorra, sense gastar-me ni un euro. Segur que em toquen sopars, activitats nàutiques, entrades al cine, a parcs aquàtics... Un estiu regalat. Posa la ràdio, que ja comença el de gorra en Ràdio Palafolls.
0: El de gorra amb Ràdio Palafolls, que avui té... Ai, ai, ai, avui de premi té... Oh. Avui de premi tenim dues entrades pel Marineland. Enamorada. Això sí que me tiene a mi enamorat. Dues entrades per anar al Parc Aquàtic Dofinari de Palafolls a gaudir d'una jornada totalment gratis. Dues persones, eh? Si sou més de resta, a pagar. Home, a veure... O continuar treballant no, participant, treballant també, però continuar participant al de gorra, a veure si aconseguiu dues més i així, doncs, a mica munteu un autobús. Saps què vull dir? Que en tot l'estiu, mira que sortegem entrades. No us queixareu. I a més, avui tenim repte de sintonies de televisió. Ah, està costant més del que pensava, eh? Jo pensava que seria més fàcil. No us veig al nivell d'aquest concurs, eh? Veig... Nyigui-nyogui, nyigui-nyogui. Quatre sintonies, les heu de saber totes. Jo us ajudo, eh? Estic ajudant a tothom una mica a enquadrar d'on venen. Vam escoltar quatre famoses sintonies de sèries de televisió. Tira-les! Vale, aquesta tothom l'ha sabut. Aquesta, de moment, tothom la té clara. Fàcil, és que clar, qui no l'ha vist? És impossible. Vale, aquesta potser no l'heu vist perquè potser no us pertany, però només escoltant els sorollets... Amb això més o menys ja et dono una pista bastant gran. Vinga, una altra. Aquesta té complicació, aquesta, eh? Jo pensava que sigui més fàcil, però... Aquí diu el nom i per això l'hem fet així. Con soltura. Home, hi havia la versió en català, diria, també. Aquesta és la que més costa, ho entenc. Havíeu de ser molt fans d'aquesta sèrie, com ho era jo, per només escoltar i dir... Pst. Diré com a pista d'aquesta última. La sèrie, el nom només té tres lletres. Tres. Una, dos, tres. Tres. No sé si ajuda o despista, però en tot cas, això. Tornem a posar les sèries? Vinga, va. Vinga. Aquí tenim-nos. La primera. Na, na, na, na.
2: Chanquete muerto,
0: chanquete muerto. Ja, potser ara aquí no hauria d'haver dit això, eh? Aquesta és de dibuixos animats, eh? Ja us ajudo. La que ve ara també és de dibuixos animats. I com la cançó diu, no desvetllo res, va d'un gat. I té un nom concret aquest gat. Aquí, que sentiu una cosa rara, és perquè diu el nom del gat, i clar, ho hem hagut de treure. Però és un nom particular, del gat. D'aquesta manera es diu la sèrie. I aquesta, doncs, és aquesta sèrie, que no és de dibuixos animats, una sèrie antiga. Ui, madre! I de tres lletres, només. El nom té tres lletres. Sí? Identificades? Doncs ja pots participar al de gorra d'avui i aconseguir aquestes dues entrades per anar a Marineland. 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, WhatsApp al 607-64-65-66. Ja sabeu que si hi ha alguna que us balla, nosaltres us ajudarem, perquè som molt bona gent aquí a la ràdio. Jo potser sóc el pitjor, però hi ha d'altra gent que és molt bona i us ajudarà. 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, WhatsApp 607-64-65-66. Avui marxem a Marineland.
3: Èxits un rere l'altre.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.

No malinterpretis, don't get me wrong, aquesta. És dels Pretenders. Any 1986, abans el Magui despierta, la cançó amb la que es va donar a conèixer els M-Clan arreu del país. Una més abans del No t'ho perdis, aquesta és dels Take That, es diu Shine. Yeah.

0: No t'ho perdis.
1: Doncs ja estem buscant les ombreres a l'armari i també consumint quantitats indescriptibles de laca preparant-nos pel que ha de ser la festa dels 80. Aquest dissabte, aquí a Palafolls, a la plaça de Pop i tots els èxits de tota una generació des de les 10 del vespre i fins ben entrada la matinada, la festa coneix a Palafolls i a gran part de les poblacions veïnes amb un únic acte. Un acte festiu per celebrar, com aquí diu, l'equador de l'estiu, com cada any el primer dissabte del mes d'agost a Palafolls, la festa dels 80. No us ho perdeu, Ràdio Palafolls és emissora oficial.
0: No t'ho perdis.
1: I avui dimarts sabrem quin és el veredicte del 54è concurs internacional dels focs d'artifici de la Costa Brava, Vila de Blanes. I a més, avui és el dia de l'aplec de l'amor. A la tarda tenim cantada dels goig, acompanyats de la tradicional copa de cava a l'ermita de Sant Francesc. Després hi ha sardanes, amb la banda i copla del Col·legi de Santa Maria. I a les 10 del vespre, a la mateixa Cala Bona, a la Cala de Sant Francesc, hi haurà actuació musical amb X-Tram, que és un grup de tribut precisament als Supertram.
0: No t'ho perdis.
1: A Tordera destaquem la festa major del veïnat de Sant Daniel, que es farà aquest divendres dia 31. El mateix dia també hi ha les festes d'Àgora Park. I també l'endemà, el dissabte, que és 1 d'agost, hi haurà les festes de Balmanya i també la segona part de les festes de Sant Daniel. És a dir, que estaran ben entretinguts en les diferents festivitats veïnals que es fan a la població veïna de Tordera. Però també, per exemple, destaquem que aquest proper dissabte, que és 1 d'agost, aquí mateix a Tordera, tenim el musical In the Heights, en aquest cas el Teatre Clavé, a partir de les 7 del vespre. És un musical que és obra de la Pere Cot, tot una tradició ja a la població veïna de Tordera, aquest dissabte, en aquest cas, com dèiem, al Teatre Clavé de la població.
0: No t'anavis.
1: A Pineda aquest divendres i dins l'estiuejet a Pineda la Fresca tenim Els Enamorats del Mar i la Venera, una proposta que és fresca per a tots aquells que els agrada sentir, doncs, la vella Lola, el meu avi o el canó de Palamós, des d'una mirada, això sí, renovada, amb arranjaments originals, virtuosos i respectuosos, amb les melodies que tothom té al cap i el cor. A partir de les 9 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador de Pineda amb aquesta actuació, com dèiem, dels Enamorats del Mar i la Venera.
0: No t'ho perdis.
1: I també atenció a aquest festival que es porta a Calella dins l'església de Santa Maria i Sant Nicolau, aquest festival de Mediterranean Guitar Festival, a la qual doncs diferents actuacions de tribut, això sí, en guitarra, espectacular. Per exemple, aquest proper dilluns, que és 3 d'agost, hi haurà tribut a Dire Straits amb el duo Saltors, però és que una setmana després el concierto de Aranjuez o tribut als Beatles, a Queen, a Paco de Lucía, entre molts d'altres, tot això a Calella en aquest festival que es veu a l'església de Santa Maria i de Sant Nicolau. Recordeu, important, el dia 3 Dire Straits, versió guitarra amb el duo Saltor, en aquest cas a la població veïna de Calella.
0: No t'ho perdis.
1: No ens podem estar tampoc de recordar que aquest cap de setmana comença el Mar d'Estiu, aquest festival de Santa Susana amb actuacions divendres de Zucchero, dissabte de Sopa de Cabra i diumenge dels Amics de les Arts al costat també de Gina està. Però a més a més continuarà durant la setmana. El dimarts vinent, dia 4, d'aquí una setmana arribarà Niña Pastori en concert. També tenim a Loquillo, Joan de Usà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez, Una nit d'humor, Sergio Dalma o Rosario en la cartellera d'aquesta edició del 2026 del Mar d'Estiu a Santa Susana.
0: No t'ho perdis.
1: Molta cosa per triar i remenar en el No t'ho perdis d'aquesta setmana a Ràdio Palafolls.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Si algú et pregunta, recorda, escolta Ràdio Palafolls 107.7 FM.
3: Passa.

0: moltes ganes de poder veure algun concert dels Pets. L'any passat sí que van ser a prop, van ser a Calilla. Aquest any anar fins a Brunyola, per veure'ls, i encara falta, perquè serà la tardor. Però recuperen cançons d'aquesta trajectòria de més de 40 anys. Ells són els Pets, des de Constantí. L'àlbum es diu Fràgil, és del 2010, i això es diu Millor. Ai... 20 minuts, ens plantem al migdia d'aquesta assolellat matí de dimarts.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls,

0: mitjans dels anys 90 em sorprenia aquesta formació, molt semblant als Ace of Base, si us, no? Si us fixeu, és bastant semblant. Això és el Big Time. Ai, quin gran temps, eh? Per exemple, la dècada dels 80 va ser un gran temps. Sí, nois. Sí, sí, sí. Iepa! Tornen als 80, clar que sí, quan?
1: Aquest dissabte.
0: Aquest dissabte, que curiós.
1: A la plaça de Popi.
0: A la plaça de Popi, això és a Palafolls. Oh! I és que aquest dissabte 1 d'agost tornen la festa dels 80, 20 anys ja. 20 anys de la festa dels 80 aquí a Palafolls, sempre el primer dissabte del mes d'agost. Arriba la festa més esperada de l'estiu, més multitudinària a la plaça de Popi, que era petita. Unes 5.000 persones cada any venen a gaudir de la música dels 80 i de la cultura dels 80. Vols que torni? Clar que sí. Jo era més jove i no tenia canes. Era un jove chicharachero. Ai, sí. Recuperem la dècada dels 80 amb la bona música aquest dissabte, eh? Aquest dissabte, aquí a Palafolls.

esteu veient, eh? Allà asseguda sobre la bola, la Wrecking Ball, aquesta de ja fa uns anyets, és un dels èxits, un de tants, de Miley Cyrus. Que, per cert, ja prepara nou disc, està preparant el seu desè àlbum d'estudi amb 10 cançons, tot just ara que anuncia que canvia de companyia. Companyia discogràfica, s'entén, clar. Miley Cyrus. També sona aquí a l'estiu a Ràdio Palafolls al 107.7 de la freqüència modulada en aquest matí bonic de dimarts a Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: aquesta té un parell d'anys, conegudíssima cançó, eh? Recte final de la segona hora del nostre programa, 6 minuts, ens plantem al punt del migdia. Mira, he de fer un canvi radical, perquè jo lo valgo. Una cançó que quan jo era jove, el Dantes, una cançó Dantes, una versió de fet, és una versió que feien els Guns N' Roses a finals dels 80, aquí arribava allò a principi dels 90, és el que tenia aquella època, per tant, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door.
1: 107.7 FM.
2: Ràdio Palafolls.

Ara sí, arribem a les notícies de les 12. Ho farem amb Hookin' on a Feeling, aquesta dels Blue Sweet. Una cançó que l'ha cantat tothom. És original del 69 amb Vigi Thomas, però que l'ha cantat fins i tot David Hasselhoff. Imagina't. Ai, després de les notícies hi tornem. Fins ara!

0: Bon dia, són les 12. Laura Duarte deixarà la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'escola Masprats de Palafolls, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat a Ràdio Palafolls, està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: La veritat que estic molt, molt feliç, encara no m'ho crec, estic molt emocionada, porto un dia així, tot el claustre també. I res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa i el dimarts passat, ja el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per anomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'han postulat persones del mateix centre. Pel que fa a la continuïtat del projecte educatiu de Masprats, Duarte ha volgut enviar un missatge de confiança a tota la comunitat educativa.
1: A partir d'aquí, doncs, Inspecció va obrir un procediment en el que s'ha d'anomenar director o directora extraordinària, en el que s'ha de reunir una sèrie de requisits. En aquest procediment no s'obre un procés dins del Consell Escolar, que ja s'ha realitzat. Inspecció, doncs, està fent les passes, doncs, per poder seleccionar el director o directora, que ja s'ha postulat alguna persona de la casa, una persona molt potent. I esperem, doncs, s'han fet les entrevistes oportunes i totes les passes, i la directora de Serveis Territorials d'Inspecció hauran d'acabar de valorar qui serà el director o directora. De boca Masprats queda unes molt bones mans. El claustre de Masprats és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant, tot continuarà igual.
0: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat de l'educació. Aquesta notícia ja la podeu recuperar al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora a la...

0: 800-874-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
5: No, no tens excusa.
6: Ràdio Palafolls.
5: 107.7.

0: 24 hores amb tu.
1: Simplement la millor música.
0: No busquis fora el que pots aconseguir aquí.

0: Doncs ja està, ja hi som. Aquesta és la tercera i darrera hora del nostre programa d'avui dimarts. Hem començat amb la superestrella d'Aitana i ara amb el tron de Natalie Imbruglia. Encara ens queden 60 minuts de bona música. I a més, el nostre repte de gorra una més. I el recordo que és el que has de fer avui per aconseguir dues entrades per anar al Marineland.
1: Ràdio Palafolls.

0: Tot i que té un nom curiós com Shotgun, no? Que seria com una mica de, com disparo, doncs, bueno, encara fa gràcia, no?
1: El millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes ràfting a la Tordera. Dorm a la Cala Sant Francesc. Puja i descens al Castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.
0: Facis el que facis, fes un Ràdio Palafolls i si a més ho fas gratis, gràcies perquè has guanyat el de gorra, doncs millor que millor. Millor que millor. I avui, amics, tenim, ja ho sabeu, dues entrades per anar a Marinela, a gaudir de les seves instal·lacions, d'aquest parc aquàtic, múltiples tobogans, aigua per tot arreu, vegetació, una jornada esplèndida. Acabaràs el xixarrat? Sí. Però això, sempre que vas a un parc aquàtic, acabes el xixarrat, assolellat, vermell com un tomàquet. Doncs aquí ho pots fer, però gratis. Veus? Això que t'emportes. L'únic que has de fer és participar en la gorra, tenir una mica de sort i estar ben pendent al tram final del programa. Ja saps que nosaltres fem el sorteig entre tots els que participeu i fem la trucada de la suerte. Això sí, quan fem la trucada, només despenjar el telèfon, heu de dir la contrasenya que nosaltres haurem indicat. Normalment la diem al final, però no té per què. Després no vull creixes i reclamacions. Si tu vols premi, has d'estar escoltant el programa de principi o final, de cabo a rabo. Això que ho sapigueu, eh? De moment el que heu de fer és participar. I participar el que heu de fer és escoltar quatre sintonies, quatre bandes sonores de quatre sèries famoses de la televisió i dir-nos el nom de les quatre. Aquesta és molt fàcil. Aquesta també. Això, la pista és aquesta, eh?
2: This is Mommy Pig and this is Daddy Pig.
0: Molt bé, tota la família Pig. Vinga, una altra. Cha-cha. Aquesta costa una mica, eh? Perquè sentiu gato i vosaltres sereu milla. Garfield, vinga. No, no, no. No, no. És un altre gato. N'hi ha molts. I aquesta ha costat més, perquè aquí m'heu dit de tot. M'heu dit absolutament de tot. De tot. Ja abans he dit, com a pista, que és una sèrie de televisió, no és de dibuixos animats, i que el títol són tres lletres. Tres, només tres. No hi ha tantes que hi hagin tres lletres només, eh? Vull dir que fàcil, fàcil. Si ja has esbrinat el nom d'aquestes quatre sèries, ja pots participar al de gorra. Si has fet servir el Jazam, bueno, doncs també pots participar al de gorra perquè no ho puc veure-ho, per tant, però escolta'm, endavant. 93761-4701, 93761-4701, estiu@radiopalafolls.cat, estiu@radiopalafolls.cat i whatsapps al 607-64-65-66. Si et balla alguna, dius, ai, aquesta no ho sé, no participo, que no ho sabré, faré el ridícul espantós. No, home, no, és ridícul que faig jo cada dia, no ho faràs. A més, nosaltres t'ajudarem. Tu digues, aquesta tinc dubtes, doncs te donarem pistes. Perquè volem que tothom pugui participar en el de gorra. Avui dues entrades per anar a Marineland, sempre i quan en sapigueu dir el nom d'aquestes quatre sèries. Molt fàcil, molt, molt, molt. Otra. Mira, què has fet aquest matí? A la ràdio? Està bé. Vinga, una altra. De basura. Toma, és que és... Jo que hi havia la versió en català, però no t'ho sé dir segur, eh? Aquesta no, aquesta en català no s'ha fet mai. Jo crec que la feia Antena 3, recordo, fa mil anys, aquesta. Molt bé. Era d'un bitxarraco pelut que corria per casa, però que no era... Com explicar-ho? Això no era d'aquí. Saps? Quan dic d'aquí no vull dir Catalunya, vull dir que en general d'aquí, de la terra, diguem. Ja se m'ha escapat, bé. Tampoc era... 93761-470, estiu@radiopalafolls.cat, whatsapps al 607-64-65-66. Forada!
1: 24 hores de bona música.

Un cant a l'amistat, aquest de la música d'Amaral, del 2005, el seu Marta, Sebas, Guilla i los demás. I aquesta cançó, Every Breath You Take, tot un clàssic, sens dubte, dels Police de l'any 1983. A punt d'arribar a dos quarts d'una del migdia. Vinga, marxem cap a Austràlia, tot i que havia vingut moltes vegades ella a Tossa. Coses de l'amor. Sí, noi. Ella és Kylie Minogue.

0: Es diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Aquest dissabte, 1 d'agost, arriba la gran nit. Arriben els 80 Palafolls. La festa a l'aire lliure que esperes durant tot l'any ja és aquí. La plaça Popi de Palafolls es convertirà en una autèntica pista de ball. Prepara't per reviure els millors èxits de la teva vida. Amb els DJs Santi Pacheco, Manel DJ i Mario Otero. Ampliem dècades. Un espectacular viatge musical des dels anys 70 fins als 2000, amb tots els grans himnes que han fet història. Animació, regals, sorpreses i molt més. Vine a celebrar amb nosaltres el 20è aniversari dels 80 Palafolls. Organitza Comissió de Reis de Palafolls i col·labora Ajuntament de Palafolls.
2: I ara, un èxit en català a Ràdio Palafolls. Seixell de qualitat.
3: Un seixell de qualitat.

Si tens una mica més de, no sé què, 43 fins a 50 molts, segur que estàs cantant aquesta cançó. És tot un clàssic de la música d'aquell moviment anomenat rock català. Estava inclòs dins l'àlbum que es deia Quina nit. Segurament el que va experimentar l'explosió dels Sau. Això és el tren de mitjanit. In Son Champeng. Sí, nois. Ai, 25 minuts i tanquem parada, però abans molta més música.

0: Just abans hem escoltat a Australian Blonde i el seu Chup Chup. Tot i que siguin Australian Blonde, tot i que canten en anglès, són de Gijón. Vull dir, no us penseu, eh? No són d'Austràlia. No pas. I de tant en tant, cada cert temps, Michael Jackson torna a la palestra, torna a sortir com a gran èxit. No fa ni 4 dies, un parell de setmanes, tenia encara en cartell la seva pel·lícula als cinemes aquí, revivint les seves cançons. I aquesta és la revisió, no?, perquè van trobar aquesta cançó, el Love Never Felt So Good, i Justin Timberlake, amb l'ordinador, van fer, doncs, aquest duet l'any 2014, Michael Jackson. Yeah,
1: yeah. Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

us podria dir que sempre ens ve de gust escoltar cançons grans clàssics com aquest de Jerry Lee Lewis, el seu Great Balls of Fire, però la veritat és que se m'ha penjat l'ordinador i he hagut de tirar de cançó el que tenia per aquí. Però escolta, ben triada, no? Sempre ve de gust escoltar èxits com aquest de Jerry Lee Lewis, la seva gran bola de fuego. 10 minuts, ens plantem al punt de la una. Vinga, ara amb l'ordinador recuperant, se'n tornem-hi. Ah, i tornem per tot l'alto, amb Bruce Springsteen. Això és el seu Dancing in the Dark de l'any 1984.

0: Boy. Bruce Springsteen ens acompanya a aquesta recta final del nostre programa, una mica accidentada, però no passa res, eh? No passa res. Anem a fer el sorteig del Dagorra, va.
1: Dagorra, amb Ràdio Palafolls.
2: Uf! És dilluns.
0: Molt bé, estupendo.
3: Jo aquest estiu també em posaré la gorra.
4: Perfecte.
0: Sí, senyor.
2: Com m'agrada el gelat celestiu. Percalifragilístico espialidoso.
0: Molt bé, eh?
2: La barbacoa, la barbacoa. Estiu tot a cucabillo.
0: Sí, senyor.
1: Concerts, dinars, nits d'hotel, aventures nàutiques, vols en ultralleugers, sopars i parcs aquàtics. Enamorada. Passa l'estiu. De gorra a Ràdio Palafolls.
0: Avui hem d'anar una mica cara a barraca, avui, eh? Avui hem d'anar rapidets. Vinga, doncs anem a resoldre abans de res les quatre sintonies que avui buscàvem. Va. Home, a veure, aquesta no cal, aquí no la feien ningú, això era verano azul, la imatge de les bicicletes, veritat, facileta. Això és Peppa Pig. Peppa Pig, molt bé. Aquesta també l'heu encertat bastant bé. Aquí ens ha costat més, eh? Això és Isidoro. Que suposo que en català es devia dir Isidre, no? No sé. I aquesta, home, aquesta és Alf. M'encantava a mi aquesta sèrie, es veu que allò era un niu de problemes, aquella sèrie, una cosa bàrbara. Molt bé, despengeu el telèfon i heu de fer Peppa Pig, vale? A lo Peppa Pig. Unes vegades, eh? Una vegada no, eh? Almenys dos o tres. Una mica que es noti. Una piara, que es noti aquí l'alegria. Va, anem a fer la trucada ja. Estigueu ben pendents perquè no anem molt sobrats de temps, diguéssim, avui anem bastant apuradets, per tant, no sé, seria que ho féssim a la primera, vale? Vinga, va. Senyal que esteu atents, no em feu com ahir, que vam haver de gastar les tres opcions. Jo m'ha veient el concert, ella. Va, anem trucant ja, va, som-hi. Recordeu, contrasenya, fer un... I us emporteu el premi d'avui, aquestes dues entrades, per anar... Renoi, quin ímpetu. Per anar amb el gat de mar, home, gat no, al Mainland, ja no sé el que et digui, ja. No sé el que et dic. Molt bé! Aïta! Has amat un porquet petit, eh? Vull dir, acabat de néixer. Com es diu això? Sí. Molt bé, com et dius?
5: Anna,
0: des d'on ens escoltes?
5: De Palafolls.
0: Des de Palafolls. A més, has estat de les últimes, eh? Has entrat com fa 10 minuts.
5: Sí, sí.
0: Així, eh? Vull dir que no pots queixar aquesta nit sola. És arribar i bum!
5: Molt bé.
0: Anna, no sé, has anat alguna vegada al Mainland? No, és una cosa nova per tu, no?
5: Sí, va, no, home, al Mainland.
0: Què és el que més t'agrada al Mainland?
5: Tot,
0: molt bé.
5: Jo crec que tot,
0: aquí
5: sí.
0: Aquí has quedat molt bé, clar que sí, molt bé. Doncs l'Anna que se'n va al Mainland, has de buscar les entrades aquí a la ràdio, d'acord, Anna?
5: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé, Anna, que vagi bé. Adéu, adéu.
5: Que vagi molt bé, merci, adéu, bon dia.
0: L'Anna, feia 10 minutets que havia participat i mira, el seu número ha sortit. Sí, és que a vegades, la vida és el que té. L'Anna segurament estaria dormint fins fa mitja hora. Ha posat la ràdio i dit, què és això? Ha participat i ximpunt. Dues entrades que s'emporta per anar a Marineland totalment de gorra. Si no t'ha tocat res, mira, mala sort, però ja saps que a vegades la sort canvia d'una estona per l'altra, canvia. Per tant, aquesta tarda a partir de les 4 de gorra express a Ràdio Palafolls. I demà, a les 10, puntuals com un clau, aquí estarem de nou per competir un matí carregat de premis i de bona música. Fins llavors, passeu molt, molt, molt bé. Ara us deixem amb la música de Fleetwood Mac, que ens ajudarà a arribar al punt ja de la 1 del migdia, moment dels companys informatius d'aquesta casa, per estar ben informats del que passa al nostre voltant. Ens tornem a trobar demà. Adéu-siau, que vagi bé!

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
0: Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i el risc d'incendi forestal. La Generalitat manté activat el pla enfocat per l'agreujament del perill de foc a causa d'una onada de calor que elevarà les temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que a la costa el risc és menys extrem que a l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la nostra zona en un 4,6, demanant extremar la precaució en totes aquelles activitats al medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i també la importància de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

com sempre, aquesta no és l'única notícia d'aquesta jornada de dimarts. N'hi ha d'altres, les avancem ara mateix en titulars. Avui parlarem d'educació, de la Laura Duarte, qui deixa la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre Palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental, a partir de l'1 de setembre. Actualment, el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual, amb el suport de la comunitat educativa. I seguirem parlant d'educació, però en aquest cas educació de música, perquè l'Escola de Música i Dansa clou el curs acadèmic amb dos concerts especials aquesta setmana. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació que arrenca avui a les 8 del vespre, amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania en un format relaxat i festiu abans de les vacances. La celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. Des de l'escola s'ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes darreres cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva. I en clau cultural avui marxarem cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut

0: El mar estarà en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 32 graus i mínimes que en aquest cas baixen fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 28 de juliol del 2026 i estan ja a la casa de cavalles d'aquest mes de juliol. Seguim parlant d'incendis i de calor. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de risc d'incendi. La Generalitat de Catalunya manté activada l'alerta del Pla Infocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal s'agreugi en els propers dies a causa d'una nova onada de calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d'aquest dimecres les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, amb pics que poden superar els 40 graus en diversos punts del país. Especialment poden pujar durant en el cap de setmana. A diferència de les zones continentals i del Prepirineu, on el risc serà extrem, a zones com Palafolls o el Maresme, el perill serà en general menys elevat. Tanmateix, des de Protecció Civil s'adverteix que les comarques prelitorals poden patir igualment aquest episodi de calor, però de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint també amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, on està inclosa Palafolls, en un 4,6, un graó per sota del nivell 5 que afecta altres regions com Girona, Lleida o la Metropolitana Sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència a les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer foc, fer qualsevol mena de foc, cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició al bosc i es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar deixalles. Sobretot, també es demana que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure una columna de fum. Degut a la situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de tot Catalunya. Deixem ara els incendis i la calor i parlem d'educació. Concretament, marxem cap a l'escola Masprats perquè Laura Duarte deixarà la direcció d'aquesta escola de Palafolls per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'escola Masprats, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat als micròfons de Ràdio Palafolls, Folls està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: Sí, la veritat que estic molt, molt feliç. Encara no m'ho crec. Estic molt emocionada, porto uns dies així, tot el claustre també. I res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa i el dimarts passat, ja el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per nomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'ha postulat alguna persona de la mateixa escola. Pel que fa a la continuïtat del projecte educatiu de Masprats, Duarte ha volgut enviar un missatge de confiança a la comunitat educativa.
1: A partir d'aquí, doncs, Inspecció va obrir un procediment en el que s'ha de nomenar director o directora extraordinària, en el que s'ha de reunir una sèrie de requisits. En aquest procediment no s'obre un procés dins del Consell Escolar, que ja s'ha realitzat. Inspecció doncs, està fent les passes doncs, per poder seleccionar el director o directora, que ja s'ha postulat alguna persona de la casa, és una persona molt potent i esperem doncs s'han fet les entrevistes oportunes i totes les passes i la directora de serveis territorials i inspecció hauran d'acabar de valorar qui serà el director o directora. Segur que Masprats queda unes molt bones mans. El claustre de Masprats és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant tot continuarà igual.
0: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat.

0: qualitat de l'educació. I seguim parlant d'ensenyament, però en aquest cas de música. L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa el punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts en el nostre poble. El director de l'escola, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari és la zona de la gespa davant del casal d'avís, on es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous, dia 30 de juliol, també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió, l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la coral Palatiolo.
1: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts, el dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del casal dels avis, allà a la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola. I dijous, a la sala d'exposicions del MIT, farem la tradicional també, la cantada d'estiu de la coral Palatiolo. Doncs res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts, finalitzem aquest curs i res, us esperem al curs que ve.
0: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permeten a l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu. I ara obrim la plana comarcal per marxar cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de tres robatoris en el mateix municipi, en bars del municipi. La policia local de Malgrat ha detingut un home veí de Malgrat com a presumpte autor de dos robatoris en bars de la localitat, mentre s'investiga la seva possible relació amb un tercer incident. Els fets s'han concentrat en un període de només 10 dies, durant el qual s'han produït tres assalts de matinada amb un mateix modus operandi. La resta es va produir dimecres passat, tot i que es va conèixer ahir mateix, a la matinada, prop d'un bar del carrer Narcís Oller, poc després que el sospitós sortís de l'establiment. En el moment de ser interceptat pels agents, l'home anava cobert de sang, presentava petites ferides i tenia restes de vidre a sobre. Segons ha informat la policia, havien trencat tant la persiana com els vidres de la porta del local. Mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer del Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori perpetrat el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds en la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu o utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar al lladre, s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la recaptació de les màquines escurabutxaques i begudes del mateix establiment.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, com és habitual cada dia, per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, l'any passat, aquell 28 de juliol, parlàvem de la construcció dels habitatges de protecció oficial que avançava a bon ritme abans del seu trasllat a Palafolls. Aquell matí, l'alcalde, el regidor d'Obres i Serveis i Tècnics Municipals van visitar les instal·lacions de l'empresa encarregada de construir els nous habitatges de protecció oficial de Palafolls. Concretament, es va anar a visitar l'estructura d'aquests habitatges abans que els traslladessin al nostre poble. I és que un cop fets, els transportarien fins aquí, on es duria a terme el muntatge i acabat. Francesc Alemany, l'alcalde, va detallar que en el nostre poble s'instal·laria el mobiliari a banda d'acabar de perfeccionar tota la construcció. La visita es va dur a terme per valorar i revisar en directe l'evolució dels 20 habitatges de protecció oficial amb què compta el nostre municipi, tenint en compte que mai abans s'havien construït uns pisos d'aquesta manera a Palafolls. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, es retiraven una setantena de vehicles abandonats a la via pública de Palafolls en mig any. Segons dades de la policia local del nostre municipi, durant el primer semestre d'aquell 2021 es van retirar de la via pública 65 vehicles amb símptomes d'abandonament o sense assegurança. A aquesta xifra s'hi afegien mitja dotzena de vehicles abandonats més registrats aquell mes de juliol. El cap de la policia local va explicar que es tractava de vehicles que havien aparegut publicats al BOE, una vintena d'ells, que havien estat gestionats amb el propietari després de detectar-ne símptomes d'abandonament. També una trentena més van estar retirats directament pel propietari.

I finalment, fa 10 anys, el 2016, teníem una mala notícia, i és que llançaven una gossa per sobre una tanca de 2 metres a la protectora d'animals de Palafolls. La protectora d'animals va engegar una campanya a través del seu perfil de Facebook per intentar trobar la persona o persones que el diumenge, dia 24 de juliol del 2016, van llançar una gossa a un dels patis de la protectora per sobre una tanca de 2 metres. L'animal va ser introduït a la força en un pati on hi havia altres gossos, fet que va incrementar la perillositat de l'acte. En aquell cas, ni la gossa abandonada ni els gossos del pati on va caure van patir cap tipus de lesió o agressió. No obstant, la situació podria haver estat pitjor si l'animal hagués patit algun tipus de malaltia contagiosa o si els animals del pati haguessin estat en quarantena en aquell moment.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra per conèixer quina és la previsió meteorològica del temps, sobretot tenint en compte que a partir de demà es preveu que pugin les temperatures i que també hi hagi més risc d'incendi. Bon dia, Quim. Quina és la previsió per aquests dies?
1: El temps avui torna a estar dominat bàsicament pel sol i, de fet, aquesta tarda tot continuarà igual, amb vents que seran, però, moderats de garbí. El garbí entrarà amb intensitat. De fet, ja comença a bufar aquest migdia en molts punts del litoral maresmenc i aquesta tarda aquest vent doncs, farà que tinguem una temperatura una mica més agradable a prop de la costa. Però, de tota manera, les màximes van pujant. Avui pugen una mica en relació a les d'ahir. I de cara a demà encara pujaran de forma més clara. Avui ja amb alguns valors cap als 33 graus a l'interior de la comarca, 30-31 a prop de la costa. De cara a demà i arribaríem als 34 cap a l'interior del Maresme i als 32 a la franja costanera. Amb vent que demà, com avui, també serà moderat a partir del migdia i durant la tarda del sud-oest de Garbí, i la situació marítima, tant aquesta tarda com demà, predominarà la maror a marees de mar de fons, sobretot demà al matí. Pel que fa a demà passat, doncs s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, i divendres tindrem alguns núvols més, sobretot de cara a la recta final de la tarda. Núvols poc importants que aquí a la costa, ara per ara, no sembla que ens hagin de deixar precipitacions. Divendres les temperatures es mantindran o podrien recular una mica, poca cosa, per arribar a un cap de setmana en el qual aquest primer cap de setmana ja del mes d'agost tindrem realment unes temperatures normalment molt càlides, amb màximes que arribaran als 35 graus a l'interior de la comarca i als 33 a prop de la costa. Per tant, la calor que no ens vol deixar, de moment sembla que s'ha d'incrementar més durant la recta final d'aquesta setmana i que es mantindria ben bé una setmana i mitja. A partir d'aquí la cosa podria començar a canviar, però queden molts dies i ja tindrem temps de parlar-ne.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquesta evolució meteorològica.

Acabem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de l'alt risc d'incendi forestal. Ara mateix escoltàvem Quim Serra, el nostre meteoròleg, avisant d'aquest augment de les temperatures. La Generalitat és per això que manté activat el pla Infocat per l'agreujament del perill de foc a causa de l'onada de calor que elevarà aquestes temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que a la costa el risc és menys extrem que a l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la zona en un 4,6/6, demanen extremar la precaució en les activitats del medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i la importància també de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

Avui també hem parlat d'educació perquè hem conegut que Laura Duarte deixa la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre Palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental l'1 de setembre. Actualment el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual amb el suport de la comunitat. I l'Escola de Música i Dansa acaba avui el curs acadèmic amb dos concerts especials. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació tradicional que arrenca avui a les 8 del vespre amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. També la celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. El director de l'escola ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes últimes cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva.

I finalment hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del mateix municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat de matinada la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller, després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre assalt ocorregut fa pocs dies al carrer del Carme amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el dia 13 de juliol.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, us recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió que tenim a WhatsApp. Dit això, nosaltres marxem. Tornem demà amb més informació, com és habitual. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: Palafolls viu el seu primer dia de confinament.
2: Hem enviat deures a casa per als alumnes perquè cada dia puguin fer una miqueta.
3: Que veiem clar que l'única manera de poder escurçar aquesta situació és passar el confinament total.
4: Bé, ingressat en el Hospital de Badalona de Can Ruti, facilitar tot el servei de primera necessitat, que estiguin ben subministrats al establiment.
5: La gente quiere llevarse leche, quiere llevarse patatas, lo quiere llevar todo y es que es imposible reponer.
6: Durant aquest mes he sortit al mínim possible, al mínim del mínim i amb mascareta.
7: Porque a veces vamos a la farmacia y no hay.
8: Tots bé, tant de treballadors com de persones que viuen aquí, els residents estem bé.
9: Volia felicitar-vos a vosaltres i a la població que s'està quedant a casa pel que estem veient i que han entès la importància de les mesures de contenció per evitar aquesta pandèmia.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
10: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts que ja són tradició. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari escollit és la zona de la gespa davant del casal d'avis. Allà es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous 30 de juliol també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la coral Palatiolo.
1: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts, el dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del casal dels avis, allà a la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola. I dijous a la sala d'exposicions del MIT farem la tradicional també, la cantada d'estiu de la coral Palatiolo. Doncs res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts finalitzem aquest curs i res, us esperem al curs que ve.
0: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permeten l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques i també de municipis veïns a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
1: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
2: Pensat que a final de mes estigui tot el poble en funcionament.
3: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
4: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
5: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
6: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
1: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls.
3: La formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
7: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
8: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
9: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estigues sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i el risc d'incendi forestal. La Generalitat manté activat el pla enfocat per l'agreujament del perill de foc a causa d'una onada de calor que elevarà les temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que a la costa el risc és menys extrem que a l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la nostra zona en un 4,6, demanant extremar la precaució en totes aquelles activitats al medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i també la importància de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'aquesta jornada de dimarts. N'hi ha d'altres, les avancem ara mateix en titulars. Avui parlarem d'educació, de la Laura Duarte, qui deixa la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre Palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental, a partir de l'1 de setembre. Actualment, el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual amb el suport de la comunitat educativa. I seguirem parlant d'educació, però en aquest cas educació de música, perquè l'Escola de Música i Dansa clou el curs acadèmic amb dos concerts especials aquesta setmana. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació que arrenca avui a les 8 del vespre, amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania en un format relaxat i festiu abans de les vacances. La celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. Des de l'escola s'ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes darreres cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva. I en clau cultural avui marxarem cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre saló corregut feia pocs dies també, al carrer del Camp, amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i també la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el 13 de juliol. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges, el vent serà moderat, força 3 a 5 de component sud-oest. El mar estarà en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscil·laran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 32 graus i mínimes que en aquest cas baixen fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 28 de juliol del 2026 i estan ja a la Casa de Cavalles d'aquest mes de juliol.

0: Mateix, des de Protecció Civil s'adverteix que les comarques prelitorals poden patir igualment aquest episodi de calor, però de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint també amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, on està inclosa Palafolls, en un 4,6, un graó per sota del nivell 5 que afecta altres regions, com Girona, Lleida o la metropolitana sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència a les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer foc o fer qualsevol mena de foc, cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició al bosc i es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar deixalles. Sobretot, també es demana que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure una columna de fum. Degut a la situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de tot Catalunya. Deixem ara els incendis i la calor i parlem d'educació. Concretament, marxem cap a l'escola Masprats perquè Laura Duarte deixarà la direcció d'aquesta escola de Palafolls per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'escola Masprats, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat als micròfons de Ràdio Palafolls, Folls està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: Sí, la veritat que estic molt, molt feliç, encara no m'ho crec, estic molt emocionada per fer un dia així, tot el claustre també, i res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa i el dimarts passat, el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per nomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'ha postulat alguna persona de la mateixa escola. Pel que fa a la continuïtat del projecte educatiu de Masprats, Duarte ha volgut enviar un missatge de confiança a la comunitat educativa.
1: A partir d'aquí, doncs, Inspecció va obrir un procediment en el que s'ha d'anomenar director o directora extraordinària, en el que s'ha de reunir una sèrie de requisits. En aquest procediment no s'obre un procés dins del Consell Escolar que ja s'ha realitzat. Inspecció, doncs, està fent les passes, doncs, per poder seleccionar el director o directora, que ja s'ha postulat alguna persona de la casa. És una persona molt potent i esperem, doncs, s'han fet les entrevistes oportunes i totes les passes i la directora de serveis territorials d'Inspecció hauran d'acabar de valorar qui serà el director o directora. Segur que Masprats queda unes molt bones mans. El claustre de Masprats és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant tot continuarà igual.
0: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat de l'educació. I seguim parlant d'ensenyament, però en aquest cas de música. L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa el punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts en el nostre poble. El director de l'escola, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari és la zona de la gespa davant del Casal d'Avís, on es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous, dia 30 de juliol, també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió, l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la coral Palatiolo.
2: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del Casal dels Avis,

0: de la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola, i dijous a la sala d'exposicions del MIT farem la tradicional, també la cantada d'estiu de la Coral Palatiolo. Doncs res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts finalitzem aquest curs i res, us esperem al curs que ve.
1: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permeten a l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu. I ara obrim la plana comarcal per marxar cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de tres robatoris en el mateix municipi, en bars del municipi. La policia local de Malgrat ha detingut un home veí de Malgrat com a presumpte autor de dos robatoris en bars de la localitat, mentre s'investiga la seva possible relació amb un tercer incident. Els fets s'han concentrat en un període de només 10 dies, durant el qual s'han produït tres assalts de matinada amb un mateix modus operandi. La resta es va produir dimecres passat, tot i que es va conèixer ahir mateix, a la matinada, prop d'un bar del carrer Narcís Oller, poc després que el sospitós sortís de l'establiment. En el moment de ser interceptat pels agents, l'home anava cobert de sang, presentava petites ferides i tenia restes de vidre a sobre. Segons ha informat la policia, havien trencat tant la persiana com els vidres de la porta del local. Mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer del Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori perpetrat el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds en la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu o utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar. Al lladre s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la recaptació de les màquines escurabutxaques i begudes del mateix establiment.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, com és habitual cada dia, per conèixer de què parlava anys enrere un dia com avui. El 2025, l'any passat, aquell 28 de juliol, parlàvem de la construcció dels habitatges de protecció oficial, que avançava a bon ritme abans del seu trasllat a Palafolls. Aquell matí, l'alcalde, el regidor d'Obres i Serveis i Tècnics Municipals van visitar les instal·lacions de l'empresa encarregada de construir els nous habitatges de protecció oficial de Palafolls. Concretament, es va anar a visitar l'estructura d'aquests habitatges abans que els traslladessin al nostre poble. I és que un cop fets, els transportarien fins aquí, on es duria a terme el muntatge i acabat. Francesc Alemany, l'alcalde, va detallar que en el nostre poble s'instal·laria el mobiliari a banda d'acabar de perfeccionar tota la construcció. La visita es va dur a terme per valorar i revisar en directe l'evolució dels 20 habitatges de protecció oficial amb què compta el nostre municipi, tenint en compte que mai abans s'havien construït uns pisos d'aquesta manera a Palafolls. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, es retiraven una setantena de vehicles abandonats a la via pública de Palafolls en mig any. Segons dades de la policia local del nostre municipi, durant el primer semestre d'aquell 2021 es van retirar de la via pública 65 vehicles amb símptomes d'abandonament o sense assegurança. A aquesta xifra s'hi afegia mitja dotzena de vehicles abandonats més registrats aquell mes de juliol. El cap de la policia local va explicar que es tractava de vehicles que havien aparegut publicats al BOE, una vintena d'ells, que havien estat gestionats amb el propietari després de detectar-ne símptomes d'abandonament. També una trentena més van estar retirats directament pel propietari.

I finalment, fa 10 anys, el 2016, teníem una mala notícia, i és que llançaven una gossa per sobre una tanca de 2 metres a la protectora d'animals de Palafolls. La protectora d'animals va engegar una campanya a través del seu perfil de Facebook per intentar trobar la persona o persones que el diumenge, dia 24 de juliol del 2016, van llançar una gossa a un dels patis de la protectora per sobre una tanca de 2 metres. L'animal va ser introduït a la força en un pati on hi havia altres gossos, fet que va incrementar la perillositat de l'acte. En aquell cas, ni la gossa abandonada ni els gossos del pati on va caure van patir cap tipus de lesió o agressió. No obstant, la situació podria haver estat pitjor si l'animal hagués patit algun tipus de malaltia contagiosa o si els animals del pati haguessin estat en quarantena en aquell moment.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra per conèixer quina és la previsió meteorològica del temps, sobretot tenint en compte que a partir de demà es preveu que pugin les temperatures i que també hi hagi més risc d'incendi. Bon dia, Quim. Quina és la previsió per aquests dies?
1: El temps avui torna a estar dominat bàsicament pel sol i, de fet, aquesta tarda tot continuarà igual, amb vents que seran, però, moderats de garbí. El garbí entrarà amb intensitat. De fet, ja comença a bufar aquest migdia en molts punts del litoral maresmenc i aquesta tarda aquest vent doncs, farà que tinguem una temperatura una mica més agradable a prop de la costa. Però, de tota manera, les màximes van pujant. Avui pugen una mica en relació a les d'ahir. I de cara a demà encara pujaran de forma més clara. Avui ja amb alguns valors cap als 33 graus a l'interior de la comarca, 30-31 a prop de la costa. De cara a demà i arribaríem als 34 cap a l'interior del Maresme i als 32 a la franja costanera, amb vent que demà, com avui, també serà moderat a partir del migdia i durant la tarda del sud-oest de Garbí. I la situació marítima, tant aquesta tarda com demà, predominarà la maror a marees de mar de fons, sobretot demà al matí. Pel que fa demà passat, doncs s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, i divendres tindrem alguns núvols més, sobretot de cara a la recta final de la tarda. Núvols poc importants que aquí a la costa, ara per ara, no sembla que ens hagin de deixar precipitacions. Divendres les temperatures es mantindran o podrien recular una mica, poca cosa, per arribar a un cap de setmana en el qual aquest primer cap de setmana ja del mes d'agost tindrem realment unes temperatures normalment molt càlides, amb màximes que arribaran als 35 graus a l'interior de la comarca i als 33 a prop de la costa. Per tant, la calor que no ens vol deixar, de moment sembla que s'ha d'incrementar més durant la recta final d'aquesta setmana i que es mantindria ben bé una setmana i mitja. A partir d'aquí la cosa podria començar a canviar, però queden molts dies i ja tindrem temps de parlar-ne.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquesta evolució meteorològica.

Acabem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de l'alt risc d'incendi forestal. Ara mateix escoltàvem Quim Serra, el nostre meteoròleg, avisen d'aquest augment de les temperatures. La Generalitat és per això que manté activat el pla Infocat per l'agreujament del perill de foc a causa de l'onada de calor que elevarà aquestes temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que la costa el risc és menys extrem que l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la zona en un 4,6/6, demanen extremar la precaució en les activitats del medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i la importància també de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

Avui també hem parlat d'educació perquè hem conegut que Laura Duarte deixa la direcció de l'Escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental l'1 de setembre. Actualment el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual amb el suport de la comunitat. I l'Escola de Música i Dansa acaba avui el curs acadèmic amb dos concerts especials. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació tradicional que arrenca avui a les 8 del vespre amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. També la celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. El director de l'escola ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes últimes cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva.

I finalment hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del mateix municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat de matinada la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller, després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre assalt ocorregut fa pocs dies al carrer del Carme amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el dia 13 de juliol.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, us recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió que tenim a WhatsApp. Dit això, nosaltres marxem. Tornem demà amb més informació, com és habitual. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost tenim incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
3: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
5: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
3: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
7: Avançar les eleccions no són bones notícies.
8: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
9: Esta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle.
10: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Laura Duarte deixarà la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'escola Masprats de Palafolls, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat a Ràdio Palafolls, està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: Sí, la veritat que estic molt, molt feliç, encara no m'ho crec, estic molt emocionada per un dia d'així, tot el claustre també. I res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa i el dimarts passat, ja el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per anomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'han postulat persones del mateix centre. Pel que fa a la continuïtat del projecte educatiu de Masprats, Duarte ha volgut enviar un missatge de confiança a tota la comunitat educativa.
1: A partir d'aquí, doncs, Inspecció va obrir un procediment en el que s'ha d'anomenar director o directora extraordinària, en el que s'ha de reunir una sèrie de requisits. En aquest procediment no s'obre un procés dins del Consell Escolar que ja s'ha realitzat. Inspecció, doncs, està fent les passes, doncs, per poder seleccionar el director o directora que ja s'ha postulat alguna persona de la casa, és una persona molt potent. I esperem, doncs, s'han fet les entrevistes oportunes i totes les passes, i la directora de Serveis Territorials i Inspecció hauran d'acabar de valorar qui serà el director o directora. Segur que Masprats queda unes molt bones mans. El claustre de Masprats és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant, tot continuarà igual.
0: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat de l'educació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquí comença
1: The Gorra Express.
0: Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalia no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalia en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut, Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls, i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo, lot de productes cosmètics de la parafarmàcia, d'una de les millors farmàcies del nostre municipi, a l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo. Trobareu un munt de productes, tots certificats, perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, el anti-aging, el no sé què, l'àcido hialurónico, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. Enamorada! De gorra!

0: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalía no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalía en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut, Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo. Lot de productes cosmètics de la parafarmàcia d'una de les millors farmàcies del nostre municipi. A l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo, trobareu un munt de productes tots certificats perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, l'antiaging, el no sé què, l'àcido hialurónico que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: 107.7 FM.
4: Ràdio Palafolls.

0: L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts que ja són tradició. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari escollit és la zona de la gespa davant del casal d'Avis. Allà es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous 30 de juliol també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la coral Palatiolo.
1: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts, el dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del casal dels avis, allà a la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola. I dijous a la sala d'exposicions del MIT farem la tradicional també, la cantada d'estiu de la coral Palatiolo. Doncs res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts finalitzem aquest curs i res, us esperem el curs que ve.
0: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permeten l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques i també de municipis veïns a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalía no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalía en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut. Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo. Lot de productes cosmètics de la parafarmàcia d'una de les millors farmàcies del nostre municipi. A l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo, trobareu un munt de productes, tots certificats, perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, l'antiaging, el no sé què, l'àcido hialurónico, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
2: De gorra express.
3: Això és un èxit imprescindible.
4: Ràdio Palafolls. Només èxit. Només èxit.

0: la Guerra Express.
1: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalía no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalía en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut. Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo. Lot de productes cosmètics de la parafarmàcia, d'una de les millors farmàcies del nostre municipi, a l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo. Trobareu un munt de productes, tots certificats, perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, l'antiaging, no sé què, l'àcido hialurónico, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
3: Ràdio Palafolls 107.6.

0: Palafolls i el Maresme es mantenen en alerta davant un nou episodi de calor i risc d'incendi. La Generalitat manté activada l'alerta del Pla Infocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal s'agreugi en els propers dies a causa d'una nova onada de calor que comença avui mateix. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir de dimecres les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, amb pics que poden superar els 40 graus en diversos punts del país, especialment durant dissabte i diumenge. A diferència de les zones continentals i el Prepirineu, on el risc serà extrem, a zones com Palafolls o el Maresme, el perill serà en general menys elevat. Tanmateix, des de Protecció Civil s'alerta que les comarques prelitorals poden patir aquest episodi de calor de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, en la qual s'inclou Palafolls, en un 4,6, un graó per sota del nivell 5 que afecta altres regions com Girona, Lleida o la metropolitana sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència en les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer qualsevol mena de foc, cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició al bosc i es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar de deixalles. Sobretot, es demana també que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure alguna columna de fum. Degut a aquesta situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de Catalunya. I a Malgrat de Mar, la policia local ha detingut el presumpte autor de 3 robatoris en bars del municipi. La policia local de Malgrat ha detingut un home, veí del municipi, com a presumpte autor de 2 robatoris en bars de la localitat. De moment també està investigant la seva possible relació amb un tercer incident. Els fets s'han concentrat en un període de només 10 dies, durant el qual s'han produït 3 assalts de matinada amb un mateix modus operandi. L'arrest es va produir dimecres passat a la matinada a prop d'un bar del carrer Narcís Oller, poc després que el sospitós sortís de l'establiment. En el moment de ser interceptat pels agents, l'home anava cobert de sang, presentava petites ferides i tenia restes de vidre a sobre. Segons ha informat la policia, havien trencat tant la persiana com els vidres de la porta del local. Mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori que es va fer el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds a la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar. El lladre s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la captació de les màquines escurabuixaques i begudes de l'establiment.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: la bona Express.
1: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalía no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalía en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut, Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo, lot de productes cosmètics de la parafarmàcia, d'una de les millors farmàcies del nostre municipi, a l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo. Trobareu un munt de productes, tots certificats, perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, l'antiaging, no sé què, l'àcido hialurónico, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra Express.
3: Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis, tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: La Morra Express.
1: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalía no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalía en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut, Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo, lot de productes cosmètics de la parafarmàcia, d'una de les millors farmàcies del nostre municipi, a l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo. Trobareu un munt de productes, tots certificats, perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, l'anti-aging, el no sé què, l'àcido hialurónico, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skin care. Quina és la vostra skin care? Som-hi!
2: Ja pots participar al de Gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De Gorra Express.
3: Nosaltres no som de poble. Som de Palafolls. Som de Palafolls. Som de Palafolls.

0: Laura Duarte deixarà la direcció de l'Escola Masprats per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'Escola Masprats de Palafolls, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat a Ràdio Palafolls, està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: La veritat que estic molt, molt feliç, encara no m'ho crec, estic molt emocionada, porto un dia d'així, tot el claustre també. I res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa i el dimarts passat, ja el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per anomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'han postulat persones del mateix centre. Pel que fa a la continuïtat del projecte educatiu de Masprats, Duarte ha volgut enviar un missatge de confiança a tota la comunitat educativa.
1: A partir d'aquí, doncs, Inspecció va obrir un procediment en el que s'ha d'anomenar director o directora extraordinària, en el que s'ha de reunir una sèrie de requisits. En aquest procediment no s'obre un procés dins del Consell Escolar que ja s'ha realitzat. Inspecció, doncs, està fent les passes, doncs, per poder seleccionar el director o directora que ja s'ha postulat alguna persona de la casa, és una persona molt potent, i esperem, doncs, s'han fet les entrevistes oportunes i totes les passes, i la directora de Serveis Territorials i Inspecció hauran d'acabar de valorar qui serà el director o directora. Segur que Masprats queda unes molt bones mans. El claustre de Masprats és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant, tot continuarà igual.
0: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat de l'educació.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalia no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalia en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut, Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo. Lot de productes cosmètics de la parafarmàcia d'una de les millors farmàcies del nostre municipi. A l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo, trobareu un munt de productes tots certificats perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, el anti-aging, el no sé què, l'àcido hialurònic, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el que el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Jo, de veritat, és que m'he d'enfadar, m'he d'enfadar. Com pot ser que penseu que Rosalía no ha vingut a Palafolls? 2013, mes de març, Rosalía en concert al Casal de la Dona. També Serrat ha vingut l'any 89, Sopa de Cabra també ha vingut, Rebeldes va inaugurar la Llar d'Infants Municipal. Tallets, no fa ni 4 anys que vam ser en concert a la Festa Major de Palafolls. L'únic de tots els d'ell que no va venir era Miguel Ríos. Home, sembla mentida. Què us penseu, que som un poble de Chichinabo? Tot i així, hi ha algú que encara l'ha encertat i s'emporta aquestes 10 entrades per anar a la piscina de Palafolls i és la Raquel Porta. Felicitats, Raquel, per tu, les entrades. Va, anem per feina, que avui també tenim premi. Avui tenim lot de productes de la farmàcia Polo, lot de productes cosmètics de la parafarmàcia, d'una de les millors farmàcies del nostre municipi, a l'entrada de Palafolls, farmàcia Polo. Trobareu un munt de productes, tots certificats, perquè són molt bona gent i molt bons productes. Tot a la farmàcia Polo de Palafolls. Si tu vols el lot de productes per tu, doncs participa. Volem saber si ets d'aquestes persones que es cuiden, que es posen cremeta abans d'anar a dormir. El contorno de ojo, l'antiarrugues, l'antiaging, no sé què, l'àcido hialurónico, que t'estira una mica la pell cap aquí, cap allà. Què és una mica, què és el vostre tractament? El vostre skincare. Quina és la vostra skincare? Som-hi!
1: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra!

0: Arribem a les 8 del vespre. Tanquem la parada del De Gorra Express d'avui. Demà hi tornem, a la mateixa hora. Que ningú es mogui. Adéu-siau. De Gorra Express. Música sense interrupcions. Fins demà.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
2: Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i l'alt risc d'incendi forestal. La Generalitat manté activat el pla enfocat per l'agreujament del perill de foc a causa d'una onada de calor que elevarà les temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que a la costa el risc és menys extrem que a l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la nostra zona en un 4,6, demanant extremar la precaució en totes aquelles activitats al medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i també la importància de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

0: com sempre, aquesta no és l'única notícia d'aquesta jornada de dimarts. N'hi ha d'altres, les avancem ara mateix en titulars. Avui parlarem d'educació, de la Laura Duarte, qui deixa la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre Palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental, a partir de l'1 de setembre. Actualment el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual amb el suport de la comunitat educativa. I seguirem parlant d'educació, però en aquest cas educació de música, perquè l'Escola de Música i Dansa clou el curs acadèmic amb dos concerts especials aquesta setmana. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació que arrenca avui a les 8 del vespre, amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania en un format relaxat i festiu abans de les vacances. La celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. Des de l'escola s'ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes darreres cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva. I en clau cultural avui marxarem cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre saló corregut feia pocs dies també, al carrer del Carme, amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i també la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el 13 de juliol. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges, el vent serà moderat, força 3 a 5 de component sud-oest. El mar estarà en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 32 graus i mínimes que en aquest cas baixen fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 28 de juliol del 2026 i estan ja a la Casa Cavalles d'aquest mes de juliol. Seguim parlant d'incendis i de calor. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de risc d'incendi. La Generalitat de Catalunya manté activada l'alerta del pla enfocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal s'agreugi en els propers dies a causa d'una nova onada de calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d'aquest dimecres, les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, amb pics que poden superar els 40 graus en diversos punts del país. Especialment poden pujar durant el cap de setmana. A diferència de les zones continentals i del Prepirineu, on el risc serà extrem, a zones com Palafolls o el Maresme, el perill serà en general menys elevat. Tanmateix, des de Protecció Civil s'adverteix que les comarques prelitorals poden patir igualment aquest episodi de calor, però de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint també amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, on està inclosa Palafolls, en un 4,6, un graó per sota del nivell 5 que afecta altres regions com Girona, Lleida o la Metropolitana Sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència a les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer foc o fer qualsevol mena de foc, cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició al bosc, i es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar deixalles. Sobretot, també es demana que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure una columna de fum. Degut a la situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de tot Catalunya. Deixem ara els incendis i la calor i parlem d'educació. Concretament, marxem cap a l'escola Masprats perquè Laura Duarte deixarà la direcció d'aquesta escola de Palafolls per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'escola Masprats, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat als micròfons de Ràdio Palafolls, Folls està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: Sí, la veritat que estic molt, molt feliç. Encara no m'ho crec. Estic molt emocionada, porto uns dies així, tot el claustre també. I res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa i el dimarts passat, ja el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per nomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'ha postulat alguna persona de la

0: Per sobre, hem d'acabar de valorar qui serà el director o directora. De Boca Mestràs queda unes molt bones mans. El claustre de Mestràs és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant tot continuarà igual.
1: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat de l'educació. I seguim parlant d'ensenyament, però en aquest cas de música. L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa el punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts en el nostre poble. El director de l'escola, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari és la zona de la gespa davant del Casal d'Avís, on es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous, dia 30 de juliol, també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió, l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la coral Palatiolo.
2: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts, el dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del Casal dels Avis, allà a la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola. I dijous, a la sala d'exposicions del MIT, farem la tradicional també, la cantada d'estiu de la coral Palatiolo. Doncs res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts, finalitzem aquest curs i res, us esperem al curs que ve.
1: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permet a l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu. I ara obrim la plana comarcal per marxar cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de tres robatoris en el mateix municipi, en bars del municipi. La policia local de Malgrat ha detingut un home veí de Malgrat com a presumpte autor de dos robatoris en bars de la localitat, mentre s'investiga la seva possible relació amb un tercer incident. Els fets s'han concentrat en un període de només 10 dies, durant el qual s'han produït tres assalts de matinada amb un mateix modus operandi. La resta es va produir dimecres passat, tot i que es va conèixer ahir mateix, a la matinada, prop d'un bar del carrer Narcís Oller, poc després que el sospitós sortís de l'establiment. En el moment de ser interceptat pels agents, l'home anava cobert de sang, presentava petites ferides i tenia restes de vidre a sobre. Segons ha informat la policia, havien trencat tant la persiana com els vidres de la porta del local. Mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer del Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori perpetrat el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds en la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu o utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar. El lladre s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la recaptació de les màquines escurabutxaques i begudes del mateix establiment.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, com és habitual cada dia, per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, l'any passat, aquell 28 de juliol, parlàvem de la construcció dels habitatges de protecció oficial, que avançava a bon ritme abans del seu trasllat a Palafolls. Aquell matí, l'alcalde, el regidor d'Obres i Serveis i Tècnics Municipals van visitar les instal·lacions de l'empresa encarregada de construir els nous habitatges de protecció oficial de Palafolls.

Concretament, es va anar a visitar l'estructura d'aquests habitatges abans que els traslladessin al nostre poble. I és que un cop fets, els transportarien fins aquí, on es duria a terme el muntatge i acabat. Francesc Alemany, l'alcalde, va detallar que en el nostre poble s'instal·laria el mobiliari a banda d'acabar de perfeccionar tota la construcció. La visita es va dur a terme per valorar i revisar en directe l'evolució dels 20 habitatges de protecció oficial amb què compta el nostre municipi, tenint en compte que mai abans s'havien construït uns pisos d'aquesta manera a Palafolls. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, es retiraven una setantena de vehicles abandonats a la via pública de Palafolls en mig any. Segons dades de la policia local del nostre municipi, durant el primer semestre d'aquell 2021 es van retirar de la via pública 65 vehicles amb símptomes d'abandonament o sense assegurança. A aquesta xifra s'hi afegien mitja dotzena de vehicles abandonats més registrats aquell mes de juliol. El cap de la policia local va explicar que es tractava de vehicles que havien aparegut publicats al BOE, una vintena d'ells, que havien estat gestionats amb el propietari després de detectar-ne símptomes d'abandonament. També una trentena més van estar retirats directament pel propietari.

I finalment, fa 10 anys, el 2016, teníem una mala notícia, i és que llançaven una gossa per sobre una tanca de 2 metres a la protectora d'animals de Palafolls. La protectora d'animals va engegar una campanya a través del seu perfil de Facebook per intentar trobar la persona o persones que el diumenge, dia 24 de juliol del 2016, van llançar una gossa a un dels patis de la protectora per sobre una tanca de 2 metres. L'animal va ser introduït a la força en un pati on hi havia altres gossos, fet que va incrementar la perillositat de l'acte. En aquell cas, ni la gossa abandonada ni els gossos del pati on va caure van patir cap tipus de lesió o agressió. No obstant, la situació podria haver estat pitjor si l'animal hagués patit algun tipus de malaltia contagiosa o si els animals del pati haguessin estat en quarantena en aquell moment.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra per conèixer quina és la previsió meteorològica del temps, sobretot tenint en compte que a partir de demà es preveu que pugin les temperatures i que també hi hagi més risc d'incendi. Bon dia, Quim. Quina és la previsió per aquests dies?
1: El temps avui torna a estar dominat bàsicament pel sol i, de fet, aquesta tarda tot continuarà igual, amb vents que seran, però, moderats de garbí. El garbí entrarà amb intensitat. De fet, ja comença a bufar aquest migdia en molts punts del litoral maresmenc i aquesta tarda aquest vent doncs, farà que tinguem una temperatura una mica més agradable a prop de la costa. Però, de tota manera, les màximes van pujant. Avui pugen una mica en relació a les d'ahir. I de cara a demà encara pujaran de forma més clara. Avui ja amb alguns valors cap als 33 graus a l'interior de la comarca, 30-31 a prop de la costa. De cara a demà i arribaríem als 34 cap a l'interior del Maresme i als 32 a la franja costanera, amb vent que demà, com avui, també serà moderat a partir del migdia i durant la tarda del sud-oest de Garbí. I la situació marítima, tant aquesta tarda com demà, predominarà la maror a marees de mar de fons, sobretot demà al matí. Pel que fa demà passat, doncs s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació, i divendres tindrem alguns núvols més, sobretot de cara a la recta final de la tarda. Núvols poc importants que aquí a la costa, ara per ara, no sembla que ens hagin de deixar precipitacions. Divendres les temperatures es mantindran o podrien recular una mica, poca cosa, per arribar a un cap de setmana en el qual aquest primer cap de setmana ja del mes d'agost tindrem realment unes temperatures normalment molt càlides, amb màximes que arribaran als 35 graus a l'interior de la comarca i als 33 a prop de la costa. Per tant, la calor que no ens vol deixar, de moment sembla que s'ha d'incrementar més durant la recta final d'aquesta setmana i que es mantindria ben bé una setmana i mitja. A partir d'aquí la cosa podria començar a canviar, però queden molts dies i ja tindrem temps de parlar-ne.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquesta evolució meteorològica.

Acabem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de l'alt risc d'incendi forestal. Ara mateix escoltàvem Quim Serra, el nostre meteoròleg, avisant d'aquest augment de les temperatures. La Generalitat és per això que manté activat el pla Infocat per l'agreujament del perill de foc a causa de l'onada de calor que elevarà aquestes temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que la costa el risc és menys extrem que l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la zona en un 4,6/6, demanant extremar la precaució en les activitats del medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i la importància també de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

Avui també hem parlat d'educació perquè hem conegut que Laura Duarte deixa la direcció de l'Escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental, l'1 de setembre. Actualment el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual amb el suport de la comunitat. I l'Escola de Música i Dansa acaba avui el curs acadèmic amb dos concerts especials. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació tradicional que arrenca avui a les 8 del vespre amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. També la celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. El director de l'escola ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes últimes cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva.

I finalment hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del mateix municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat de matinada la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller, després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre assalt ocorregut fa pocs dies al carrer del Carme amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el dia 13 de juliol.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, us recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió que tenim a WhatsApp. Dit això, nosaltres marxem. Tornem demà amb més informació, com és habitual. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.

0: L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts que ja són tradició. El director de l'Escola de Música i Dansa, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari escollit és la zona de la gespa davant del casal d'avis. Allà es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous 30 de juliol també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió l'activitat es traslladarà a la sala d'exposicions del MIT per acollir la tradicional cantada de la Coral Palatiolo.
1: Bé, doncs aquesta setmana tanquem el curs 25-26 de l'Escola de Música i Dansa, doncs com ja és tradicional, doncs amb un parell de concerts. Aquest dimarts, el dimarts 28, a les 8 de la tarda, davant del casal dels avis, allà a la gespa, doncs faran el concert de música moderna amb els combos de l'escola. I dijous a la sala d'exposicions del MIT farem la tradicional també, la cantada d'estiu de la Coral Palatiolo. Doncs res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts finalitzem aquest curs i res, us esperem al curs que ve.
0: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permeten l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques i també de municipis veïns a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: Palafolls i el Maresme es mantenen en alerta davant un nou episodi de calor i risc d'incendi. La Generalitat manté activada l'alerta del Pla Infocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal s'agreugi en els propers dies a causa d'una nova onada de calor que comença avui mateix. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir de dimecres les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, amb pics que poden superar els 40 graus en diversos punts del país, especialment durant dissabte i diumenge. A diferència de les zones continentals i el Prepirineu, on el risc serà extrem, a zones com Palafolls o el Maresme, el perill serà en general menys elevat. Tanmateix, des de Protecció Civil s'alerta que les comarques prelitorals poden patir aquest episodi de calor de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, en la qual s'inclou Palafolls, en un 4,6, un grau per sota del nivell 5 que afecta altres regions com Girona, Lleida o la metropolitana sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència en les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer qualsevol mena de foc, cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una inici al bosc i es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar de deixalles. Sobretot, es demana també que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure alguna columna de fum. Degut a aquesta situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de Catalunya. I a Malgrat de Mar, la policia local ha detingut el presumpte autor de 3 robatoris en bars del municipi. La policia local de Malgrat ha detingut un home, veí del municipi, com a presumpte autor de 2 robatoris en bars de la localitat. De moment també està investigant la seva possible relació amb un tercer incident. Els fets s'han concentrat en un període de només 10 dies, durant el qual s'han produït 3 assalts de matinada amb un mateix modus operandi. L'arrest es va produir dimecres passat a la matinada a prop d'un bar del carrer Narcís Oller, poc després que el sospitós sortís de l'establiment. En el moment de ser interceptat pels agents, l'home anava cobert de sang, presentava petites ferides i tenia restes de vidre a sobre. Segons ha informat la policia, havien trencat tant la persiana com els vidres de la porta del local. Mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori que es va fer el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds a la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar. Al lladre s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la captació de les màquines escurabuixaques i begudes de l'establiment.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Melina Morilla.
1: Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i el risc d'incendi forestal. La Generalitat manté activat el pla enfocat per l'agreujament del perill de foc a causa d'una onada de calor que elevarà les temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que a la costa el risc és menys extrem que a l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la nostra zona en un 4,6, demanant extremar la precaució en totes aquelles activitats al medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i també la importància de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

0: Com sempre, aquesta no és l'única notícia d'aquesta jornada de dimarts. N'hi ha d'altres, les avancem ara mateix en titulars. Avui parlarem d'educació, de la Laura Duarte, qui deixa la direcció de l'Escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre Palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental, a partir de l'1 de setembre. Actualment, el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual, amb el suport de la comunitat educativa. I seguirem parlant d'educació, però en aquest cas educació de música, perquè l'Escola de Música i Dansa clou el curs acadèmic amb dos concerts especials aquesta setmana. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació que arrenca avui a les 8 del vespre, amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania en un format relaxat i festiu abans de les vacances. La celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. Des de l'escola s'ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes darreres cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva. I en clau cultural avui marxarem cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre saló corregut feia pocs dies també, al carrer del Carme, amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i també la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el 13 de juliol. I pel que fa a la previsió meteorològica, aquesta tarda tornarem a tenir un temps estable i assolellat a tot el Maresme. No s'esperen pluges, el vent serà moderat, força 3 a 5 de component sud-oest. El mar estarà en estat de maror a tota la costa de la comarca. Les temperatures màximes pujaran i oscilaran entre els 29 i els 32 graus. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que pugen fins als 32 graus i mínimes que en aquest cas baixen fins als 18. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest 28 de juliol del 2026 i estan ja a la Casa Cavalles d'aquest mes de juliol. Seguim parlant d'incendis i de calor. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de risc d'incendi. La Generalitat de Catalunya manté activada l'alerta del Pla Infocat davant la previsió que el risc d'incendi forestal s'agreugi en els propers dies a causa d'una nova onada de calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a partir d'aquest dimecres, les temperatures tornaran a pujar per sobre de la mitjana, amb pics que poden superar els 40 graus en diversos punts del país. Especialment poden pujar durant el cap de setmana. A diferència de les zones continentals i del Prepirineu, on el risc serà extrem, a zones com Palafolls o el Maresme, el perill serà en general menys elevat. Tanmateix, des de Protecció Civil s'adverteix que les comarques prelitorals poden patir igualment aquest episodi de calor, però de forma intermitent, amb una intensificació clara coincidint també amb el cap de setmana. Actualment, els bombers de la Generalitat situen el nivell de risc de la regió metropolitana nord, on està inclosa Palafolls, en un 4,6, un graó per sota del nivell 5 que afecta altres regions com Girona, Lleida o la Metropolitana Sud. Davant d'aquest escenari es demana a la ciutadania molta prudència a les activitats al medi natural. Les autoritats recorden que les prohibicions bàsiques són que està totalment prohibit fer foc fer qualsevol mena de foc. Cal evitar qualsevol activitat que pugui generar una ignició al bosc. I es demana respectar el tancament d'accessos a espais naturals i no deixar deixalles. Sobretot, també es demana que es truqui immediatament al telèfon d'emergència 112 en cas de veure una columna de fum. Degut a la situació, agents rurals, ADF i bombers mantenen els seus dispositius reforçats per actuar amb rapidesa davant de qualsevol focus. Recorden també que la col·laboració ciutadana és clau per protegir el patrimoni natural de tot Catalunya. Deixem ara els incendis i la calor i parlem d'educació. Concretament, marxem cap a l'escola Masprats perquè Laura Duarte deixarà la direcció d'aquesta escola de Palafolls per incorporar-se a Inspecció Educativa. L'actual directora de l'escola Masprats, Laura Duarte, inicia una nova etapa professional després d'haver estat seleccionada per formar part del cos de la Inspecció Educativa del Departament d'Educació i Formació Professional. La directora ha expressat la seva satisfacció per aquesta nova fita. Segons ha explicat als micròfons de Ràdio Palafolls, Folls està molt emocionada per aquesta nova etapa laboral.
1: Sí, la veritat que estic molt, molt feliç, encara no m'ho crec, estic molt emocionada, porto uns dies així, tot el claustre també, i res, doncs he estat seleccionada en un concurs de mèrit de la Inspecció Educativa, i el dimarts passat, ja el 21 de juliol, vaig anar a fer la presa de possessió del meu càrrec, que entrarà, es farà efectiva a partir de l'1 de setembre.
0: Duarte continuarà com a directora del centre fins al pròxim 31 d'agost. A partir de l'1 de setembre es produirà el relleu a la direcció de Masprats. Actualment s'està duent a terme el procediment per nomenar una direcció extraordinària, un procés que ja ha passat pel Consell Escolar i on s'ha postulat alguna persona de la mateixa escola. Pel que fa a la continuïtat del projecte educatiu de Masprats, Duarte ha volgut enviar un missatge de confiança a la comunitat educativa.
1: A partir d'aquí, doncs, Inspecció va obrir un procediment en el que s'ha de nomenar director o directora extraordinària, en el que s'ha de reunir una sèrie de requisits. En aquest procediment no s'obre un procés dins del Consell Escolar, que ja s'ha realitzat. Inspecció, doncs, està fent les passes, doncs, per poder seleccionar el director o directora, que ja s'ha postulat alguna persona de la casa, és una persona molt potent, i esperem, doncs, s'han fet les entrevistes oportunes i totes les passes, i la directora de serveis territorials i l'inspecció hauran d'acabar de valorar qui serà el director o directora. De boca a Masprats queda unes molt bones mans. El claustre de Masprats és les persones que porten endavant junt amb les famílies d'aquesta escola, per tant, tot continuarà igual.
0: En aquesta nova etapa, Laura Duarte treballarà als serveis territorials del Maresme Vallès Oriental, on afronta el repte amb la voluntat de contribuir a la millora del sistema educatiu català, centrant-se en el benestar de l'alumnat i la qualitat de l'educació. I seguim parlant d'ensenyament, però en aquest cas de música. L'Escola de Música i Dansa tanca el curs amb dos concerts aquesta setmana. L'Escola de Música i Dansa de Palafolls posa el punt final a les seves activitats lectives amb la celebració de dos concerts en el nostre poble. El director de l'escola, David Martínez, ha explicat que aquestes actuacions serveixen per cloure oficialment el calendari acadèmic. La primera de les cites té lloc avui mateix a les 8 del vespre. L'escenari és la zona de la gespa davant del casal d'avís, on es durà a terme el concert de música moderna a càrrec dels combos de l'escola. Es tracta d'una proposta a l'aire lliure que permet apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. La programació de final de curs continuarà dijous, dia 30 de juliol, també a les 8 del vespre. En aquesta ocasió, l'activitat es traslladarà a la

0: res, amb aquests dos actes, amb aquests dos concerts, finalitzem aquest curs i res, us esperem al curs que ve.
1: Aquestes dues actuacions, segons detalla el director, permet a l'escola acomiadar-se fins al setembre, convidant tots els palafollencs i palafollenques a gaudir de la música en directe abans de les vacances d'estiu. I ara obrim la plana comarcal per marxar cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de tres robatoris en el mateix municipi, en bars del municipi. La policia local de Malgrat ha detingut un home veí de Malgrat com a presumpte autor de dos robatoris en bars de la localitat, mentre s'investiga la seva possible relació amb un tercer incident. Els fets s'han concentrat en un període de només 10 dies, durant el qual s'han produït tres assalts de matinada amb un mateix modus operandi. La resta es va produir dimecres passat, tot i que es va conèixer ahir mateix, a la matinada, prop d'un bar del carrer Narcís Oller, poc després que el sospitós sortís de l'establiment. En el moment de ser interceptat pels agents, l'home anava cobert de sang, presentava petites ferides i tenia restes de vidre a sobre. Segons ha informat la policia, havien trencat tant la persiana com els vidres de la porta del local. Mitjançant les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors han pogut relacionar directament el detingut amb aquest últim robatori i amb un altre ocorregut el passat dilluns 20 de juliol en un bar del carrer del Carme. La investigació segueix oberta per determinar si l'home també és responsable d'un tercer robatori perpetrat el 13 de juliol a l'Avinguda Montserrat. En aquest cas, els Mossos estudien la seva vinculació a causa de les similituds en la forma d'actuar. En tots els incidents registrats, l'autor forçava la persiana a cops de peu o utilitzant objectes contundents per colpejar l'entrada. El botí solia ser similar al lladre, s'enduia petites quantitats de diners de les caixes registradores, la recaptació de les màquines escurabutxaques i begudes del mateix establiment.

Obrim la nostra hemeroteca d'avui, com és habitual cada dia, per conèixer de què parlàvem anys enrere, un dia com avui. El 2025, l'any passat, aquell 28 de juliol, parlàvem de la construcció dels habitatges de protecció oficial, que avançava a bon ritme abans del seu trasllat a Palafolls. Aquell matí, l'alcalde, el regidor d'Obres i Serveis i Tècnics Municipals van visitar les instal·lacions de l'empresa encarregada de construir els nous habitatges de protecció oficial de Palafolls. Concretament, es va anar a visitar l'estructura d'aquests habitatges abans que els traslladessin al nostre poble. I és que un cop fets els transportarien fins aquí, on es duria a terme el muntatge i acabat. Francesc Alemany, l'alcalde, va detallar que en el nostre poble s'instal·laria el mobiliari a banda d'acabar de perfeccionar tota la construcció. La visita es va dur a terme per valorar i revisar en directe l'evolució dels 20 habitatges de protecció oficial amb què compta el nostre municipi, tenint en compte que mai abans s'havien construït uns pisos d'aquesta manera a Palafolls. El 2021, és a dir, ja fa 5 anys, es retiraven una setantena de vehicles abandonats a la via pública de Palafolls en mig any. Segons dades de la policia local del nostre municipi, durant el primer semestre d'aquell 2021 es van retirar de la via pública 65 vehicles amb símptomes d'abandonament o sense assegurança. A aquesta xifra s'hi afegien mitja dotzena de vehicles abandonats més registrats aquell mes de juliol. El cap de la policia local va explicar que es tractava de vehicles que havien aparegut publicats al BOE, una vintena d'ells, que havien estat gestionats amb el propietari després de detectar-ne símptomes d'abandonament. També una trentena més van estar retirats directament pel propietari.

I finalment, fa 10 anys, el 2016, teníem una mala notícia, i és que llançaven una gossa per sobre una tanca de 2 metres a la protectora d'animals de Palafolls. La protectora d'animals va engegar una campanya a través del seu perfil de Facebook per intentar trobar la persona o persones que el diumenge, dia 24 de juliol del 2016, van llançar una gossa a un dels patis de la protectora per sobre una tanca de 2 metres.

L'animal va ser introduït a la força en un pati on hi havia altres gossos, fet que va incrementar la perillositat de l'acte. En aquell cas, ni la gossa abandonada ni els gossos del pati on va caure van patir cap tipus de lesió o agressió. No obstant, la situació podria haver estat pitjor si l'animal hagués patit algun tipus de malaltia contagiosa o si els animals del pati haguessin estat en quarantena en aquell moment.

0: Ara mateix el que fem és connectar amb en Quim Serra per conèixer quina és la previsió meteorològica del temps, sobretot tenint en compte que a partir de demà es preveu que pugin les temperatures i que també hi hagi més risc d'incendi. Bon dia, Quim. Quina és la previsió per aquests dies?
1: El temps avui torna a estar dominat bàsicament pel sol i, de fet, aquesta tarda tot continuarà igual, amb vents que seran, però, moderats de Garbí. El Garbí entrarà amb intensitat. De fet, ja comença a bufar aquest migdia en molts punts del litoral maresmenc i aquesta tarda aquest vent doncs farà que tinguem una temperatura una mica més agradable a prop de la costa. Però, de tota manera, les màximes van pujant. Avui pugen una mica en relació a les d'ahir. I de cara a demà encara pujaran de forma més clara. Avui ja amb alguns valors cap als 33 graus a l'interior de la comarca, 30-31 a prop de la costa. De cara a demà i arribaríem als 34 cap a l'interior del Maresme i als 32 a la franja costanera. Amb vent que demà, com avui, també serà moderat a partir del migdia i durant la tarda del sud-oest de Garbí. I la situació marítima, tant aquesta tarda com demà, predominarà la maror a marees de mar de fons, sobretot demà al matí. Pel que fa demà passat, doncs s'espera que es mantingui més o menys la mateixa situació i divendres tindrem alguns núvols més, sobretot de cara a la recta final de la tarda. Núvols poc importants que aquí a la costa, ara per ara, no sembla que ens hagin de deixar precipitacions. Divendres les temperatures es mantindran o podrien recular una mica, poca cosa, per arribar a un cap de setmana en el qual aquest primer cap de setmana ja del mes d'agost tindrem realment unes temperatures normalment molt càlides, amb màximes que arribaran als 35 graus a l'interior de la comarca i als 33 a prop de la costa. Per tant, la calor que no ens vol deixar, de moment sembla que s'ha d'incrementar més durant la recta final d'aquesta setmana i que es mantindria ben bé una setmana i mitja. A partir d'aquí la cosa podria començar a canviar, però queden molts dies i ja tindrem temps de parlar-ne.
0: Moltíssimes gràcies, Quim. Estarem pendents d'aquesta evolució meteorològica.

Acabem, com és habitual, l'informatiu repassant en titulars quines han estat les notícies destacades d'aquesta jornada. Palafolls es manté en alerta davant d'un nou episodi de calor i de l'alt risc d'incendi forestal. Ara mateix escoltàvem Quim Serra, el nostre meteoròleg, avisant d'aquest augment de les temperatures. La Generalitat és per això que manté activat el pla Infocat per l'agreujament del perill de foc a causa de l'onada de calor que elevarà aquestes temperatures per sobre de la mitjana a partir de demà. Tot i que a la costa el risc és menys extrem que a l'interior, els bombers situen el nivell de perill a la zona en un 4,6/6, demanant extremar la precaució en les activitats al medi natural. Es recorda la prohibició total de fer foc i la importància també de respectar el tancament d'accessos a espais protegits per evitar possibles ignicions. Les autoritats demanen la col·laboració ciutadana per alertar immediatament al 112 si es detecta qualsevol columna de fum que sigui sospitosa.

Avui també hem parlat d'educació perquè hem conegut que Laura Duarte deixa la direcció de l'escola Masprats per incorporar-se a la inspecció educativa. Després d'una etapa al capdavant del centre Palafollenc, l'actual directora ha estat seleccionada per formar part del cos inspector del Departament d'Educació i Formació Professional. Duarte continuarà en el càrrec fins al 31 d'agost per garantir una transició ordenada abans d'incorporar-se als serveis territorials del Maresme, Vallès Oriental, l'1 de setembre. Actualment el centre ja treballa en el nomenament d'una direcció extraordinària que doni continuïtat al projecte educatiu actual amb el suport de la comunitat. I l'Escola de Música i Dansa acaba avui el curs acadèmic amb dos concerts especials. El centre posa punt final a les seves activitats lectives amb una programació tradicional que arrenca avui a les 8 del vespre amb el concert de música moderna dels Combos a la gespa del Casal d'Avis. Aquesta actuació a l'aire lliure busca apropar el treball de l'alumnat a tota la ciutadania. També la celebració continuarà dijous amb la cantada de la Coral Palatiolo a la sala d'exposicions del MIT, tancant així definitivament el calendari escolar fins al setembre. El director de l'escola ha convidat a tots els palafollencs a gaudir d'aquestes últimes cites musicals per acomiadar el curs de forma col·lectiva.

I finalment hem marxat cap a Malgrat de Mar, on la policia local ha detingut el presumpte autor de diversos robatoris amb força en bars del mateix municipi. L'home, un veí de la localitat, va ser arrestat de matinada la matinada de dimecres passat prop d'un establiment del carrer Narcís Oller, després d'haver forçat la persiana i els vidres de la porta d'entrada. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat, els investigadors l'han pogut relacionar directament amb un altre assalt ocorregut fa pocs dies al carrer del Carme amb el mateix modus operandi. En ambdós casos, el botí consistia en petites quantitats de diners de les caixes registradores i la recaptació de les màquines escurabutxaques. La investigació ara mateix continua oberta per confirmar la seva vinculació amb un tercer robatori similar perpetrat el dia 13 de juliol.

0: Fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Aquestes notícies ja les teniu disponibles a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Com sempre, us recordem que estem disponibles a Instagram, a Facebook, a Telegram i al canal de difusió que tenim a WhatsApp. Dit això, nosaltres marxem. Tornem demà amb més informació, com és habitual. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.